0: fortuna és no mentir-me quan em dius que tinc a prop, quan em llepes les ferides i m'ensenyes el que sóc.
1: A fortuna è terte perto, se preciso da tua man, bañarme nunha banyeira e sentir que estou no mar.
0: Hi ha un tresor que tothom busca, fet de llavoretes d'or, però el record són fets.